El carrer és on som. El carrer no te'n pots anar. El carrer és el que queda quan s'ha acabat tot. S'ha acabat tot. És el que tens. És el carrer.